Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites. Yes,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Uns 400 efectius dels bombers de la Generalitat han treballat durant tota la nit en l'incendi que ahir va declarar-se a la Bisbal d'Empordà i que afecta el massís de les Gavarres. Aquesta nit, a més, han començat a tenir el suport d'un centenar d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència sol·licitats pel govern i instal·lats a Corçà. Les hectàrees afectades ara mateix ja són 2.300, segons la darrera actualització des del centre de comandament dels bombers. El foc ara per ara avança sense control i cap a la mitjanit el flanc esquerre s'ha acostat a Calonge i ha afectat diverses cases i jardins de l'urbanització de Cabanyes. L'entrada de la marinada de cara al migdia podria complicar encara més les tasques d'extinció, ja que l'incendi podria assolir un potencial per cremar 30.000 hectàrees. A més, continuen confinats 7 municipis del Baix Empordà, sumant en total unes 9.700 persones. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest primer cap de setmana del mes de juliol aquí a Catalunya, pendents d'aquesta tramuntana que comença a bufar una altra vegada a la zona de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes temperatures que són molt i molt suaus a tot el país i amb prou feines baixen dels 22 a 23 graus a tota la costa catalana. Amb un matí que es presenta radiant al conjunt del país, apareixerà alguna nuvolada sempre de caire decorativa a la tarda al sector del Prepirineu. Amb unes temperatures al migdia que tornaran a ser càlides, tendiran a pujar respecte a ahir divendres, arribant a valors al voltant dels 36 a 38 graus a punts del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, la comarca del Bages o també l'interior de Girona. A més, a tot el prelitoral, tant de Tarragona com de Barcelona, aquests valors rondaran al voltant dels 33 a 36 graus. Per tant, jornada assolellada i també càlida. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bon dia.
1: I Barcelona es converteix avui en un punt, en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana viurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrellotge per equips de poc més de 20 quilòmetres unirà el fòrum amb l'estadi olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig, portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit. El canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria, reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 7 del matí, repartiment del panoli per les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets amb vestits tradicionals de pagesos i pageses. Acompanyants de la Vermi Show i la xaranga Estrella Band. Punts fixos de venda de panoli al mercat municipal davant l'església i a la plaça Pare Sidera de la Ravaleta. A les 10:30, cinquena trobada multicultural a Roquetes dedicada a les xiquetes i xiquets. Vine i xala amb els tallers dels diferents pobles. No t'oblides de portar el teu got per al te i un llençol per l'intercanvi de joguines. A l'Hort de Cruells. A la 1 del migdia, inauguració de l'exposició solidària del fotògraf Paco Bolunya a benefici de Càritas Roquetes. A la 1:30, pregó oficial a càrrec de Pau Hidalgo, jove roquetenc i aventurer solidari que va fer la volta al món en bicicleta l'any passat per recaptar fons per al projecte EMMA d'investigació del càncer de mama, al Saló de Plens de l'Ajuntament. A les 4:30 de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Escacs PO8 al Centre Cívic al Pati dels Tilers. A les 7:30 de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Molina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del Patronat de Festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caceria de la Guinau 27 MHz. Organitza Grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9:30 de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'incendi de la Bisbal d'Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes i una masia al flanc esquerre. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa perquè es podria obrir amb l'entrada aquest migdia de la Marinada. Borrell, a més, ha demanat a la població que es mantingui confinada i ha advertit que les autoevacuacions són molt perilloses.
2: Quan la gent està a dintre a casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins a casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill.
1: Les hectàrees afectades ja són 2.370, però l'incendi podria assolir un potencial per cremar-ne 30.000. I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana veurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrotge per equips de 19,6 quilòmetres unirà el fòrum amb l'Estadi Olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I d'altra banda, el govern ha engegat el desplegament de la tecnologia Building Information Modeling, que substitueix els plànols clàssics per models digitals 3D per automatitzar llicències d'obres i permisos ambientals. L'impuls de la metodologia ha suposat una inversió de 3 milions d'euros i vol reduir la burocràcia fins al 50% els temps de tramitació dels procediments. I el professor de la Universitat de Lleida i expert en musclo zebra, Antoni Palau, avisa que les incidències provocades per aquest mol·lusc en conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'apliquen mesures estructurals. Així ho ha dit en una entrevista a la CN, on també ha explicat que els principals perjudicis són el col·lapse total o parcial de canonades, així com la pèrdua de pressió d'aigua. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig, portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim. Sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit, el canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria, reduint cançons icòniques a allò essencial: veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 10 del matí, repartiment del panoli per les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets amb vestits tradicionals de pagesos i pageses. Acompanyants de la Vermi Show i la xaranga Estrella Band. Punts fixos de venda de panoli al Mercat Municipal davant l'Església i a la plaça Pare Sidera de la Ravaleta. A les 10:30, cinquena trobada multicultural a Roquetes dedicada a les xiquetes i xiquets. Vine i xala amb els tallers dels diferents pobles. No t'oblides de portar el teu got per al te i un llençol per l'intercanvi de joguines. A l'Hort de Cruells. A la 1 del migdia, inauguració de l'exposició solidària del fotògraf Paco Bolunya a benefici de Càritas Roquetes. A la 1:30, pregó oficial a càrrec de Pau Hidalgo, jove roquetenc i aventurer solidari que va fer la volta al món en bicicleta l'any passat per recaptar fons per al projecte EMMA d'investigació del càncer de mama, al Saló de Plens de l'Ajuntament. A les 4:30 de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Escacs PO8 al Centre Cívic al Pati dels Tilers. A les 7:30 de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Molina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del Patronat de Festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caseria de la Guineu 27 MHz. Organitza Grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9:30 de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquí.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 10 del matí, repartiment del panoli per les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets amb vestits tradicionals de pagesos i pageses. Acompanyants de la Vermi Show i la xaranga Estrella Band. Punts fixos de venda de panoli al Mercat Municipal, davant l'Església i a la plaça Pare Sidera de la Ravaleta. A les 10:30, cinquena trobada multicultural a Roquetes dedicada a les xiquetes i xiquets. Vine i xala amb els tallers dels diferents pobles. No t'oblides de portar el teu got per al te i un llençol per l'intercanvi de joguines. A l'Hort de Cruells. A la 1 del migdia, inauguració de l'exposició solidària del fotògraf Paco Bolunya a benefici de Càritas Roquetes. A la 1:30, pregó oficial a càrrec de Pau Hidalgo, jove roquetenc i aventurer solidari que va fer la volta al món en bicicleta l'any passat per recaptar fons per al projecte EMMA d'investigació del càncer de mama, al Saló de Plens de l'Ajuntament. A les 4:30 de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Estacs PO8 al Centre Cívic al Pati dels Tilers. A les 7:30 de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Bonina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del Patronat de Festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caceria de la Guinau 27 MHz. Organitza el grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9:30 de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 7 del matí, repartiment del panoli per les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets amb vestits tradicionals de pagesos i pageses. Acompanyants de la Vermi Show i la xaranga Estrella Band. Punts fixos de venda de panoli al Mercat Municipal davant l'Església i a la plaça Pare Cirera de la Ravaleta. A les 10:30, cinquena trobada multicultural a Roquetes dedicada a les xiquetes i xiquets. Vine i xala amb els tallers dels diferents pobles. No t'oblides de portar el teu got per al te i un llençol per l'intercanvi de joguines. A l'Hort de Cruells. A la 1 del migdia, inauguració de l'exposició solidària del fotògraf Paco Bolunya a benefici de Càritas Roquetes. A la 1:30, pregó oficial a càrrec de Pau Hidalgo, jove roquetenc i aventurer solidari que va fer la volta al món en bicicleta l'any passat per recaptar fons per al projecte EMMA d'investigació del càncer de mama, al Saló de Plens de l'Ajuntament. A les 4:30 de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Escacs PO8 al Centre Cívic, al Pati dels Filers. A les 7:30 de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Molina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del Patronat de Festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caseria de la Guineu 27 MHz. Organitza el grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9:30 de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi, del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Tota la música.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 10 del matí, repartiment del panoli per les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets amb vestits tradicionals de pagesos i pageses. Acompanyants de la Vermi Show i la xaranga Estrella Band. Punts fixos de venda de panoli al mercat municipal davant l'església i a la plaça Pare Sidera de la Ravaleta. A les 10:30, cinquena trobada multicultural a Roquetes dedicada a les xiquetes i xiquets. Vine i xala amb els tallers dels diferents pobles. No t'oblides de portar el teu got per al te i un llençol per l'intercanvi de joguines. A l'Hort de Cruells. A la 1 del migdia, inauguració de l'exposició solidària del fotògraf Paco Bolunya a benefici de Càritas Roquetes. A la 1:30, pregó oficial a càrrec de Pau Hidalgo, jove roquetenc i aventurer solidari que va fer la volta al món en bicicleta l'any passat per recaptar fons per al projecte Emma d'investigació del càncer de mama, al Saló de Plens de l'Ajuntament. A les 4:30 de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Escacs PO8 al Centre Cívic al Pati dels Tilers. A les 7:30 de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Bonina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del Patronat de Festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caseria de la Guineu 27 MHz, organitza Grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9:30 de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

0: Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites. Yes, I play.
1: Antena Caro, per escoltar música

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. 7 municipis mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres. Des del centre d'operacions, el president Salvador Illa ha explicat que per ara no hi ha danys personals i que els bombers treballen per estabilitzar el flanc dret de les flames. Es mantenen, a més, algunes urbanitzacions desallotjades i es demana a la ciutadania que segueixi les indicacions dels bombers. Més detalls des de Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
2: Es mantenen les restriccions als 7 municipis afectats per l'incendi al massís de les Gavarres. Així ho ha comunicat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, des de la Bisbal d'Empordà. Demanen que es respectin les ordres de confinament i ha recordat que el foc no està estabilitzat. El president català ha llançat el mateix missatge que bombers. És important quedar-se a casa. Escoltem Salvador Illa.
3: Importantíssim la gent seguir les recomanacions que es donen i, per tant, quedar-se confinats a casa seva. Per contraintuïtiu que sembli, és la manera d'estar més segurs, quedar-se a casa, al domicili particular, i no sortir.
2: Una de les urbanitzacions desallotjades és la del Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro. Els veïns hauran d'esperar fins a les 9 de la nit per saber si poden tornar avui a casa seva. El que els han assegurat és que per ara no hi ha danys materials. Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera. Aquest últim municipi de la comarca del Gironès.
1: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i Salvador Illa també ha anunciat que l'operari que hauria originat el foc fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI660 es troba detingut i que probablement demà passi a disposició judicial. I seguim parlant d'incendis perquè una dotzena de dotacions treballa en un altre incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35. Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. S'hi treballa també amb maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat, doncs, en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2 d'alerta. I un últim apunt ràpid perquè Barcelona, recordem, es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb la primera etapa que recorrerà els carrers de la capital a partir de les 5 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 10 del matí, repartiment del panoli per les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets amb vestits tradicionals de pagesos i pageses. Acompanyants de la Vermi Show i la xaranga Estrella Band. Punts fixos de venda de panoli al Mercat Municipal, davant l'Església i a la plaça Pare Sidera de la Ravaleta. A les 10:30, cinquena trobada multicultural a Roquetes dedicada a les xiquetes i xiquets. Vine i xala amb els tallers dels diferents pobles. No t'oblides de portar el teu got per al te i un llençol per l'intercanvi de joguines. A l'Hort de Cruells. A la 1 del migdia, inauguració de l'exposició solidària del fotògraf Paco Bolunya a benefici de Càritas Roquetes. A la 1:30, pregó oficial a càrrec de Pau Hidalgo, jove roquetenc i aventurer solidari que va fer la volta al món en bicicleta l'any passat per recaptar fons per al projecte EMMA d'investigació del càncer de mama, al Saló de Plens de l'Ajuntament. A les 4:30 de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Escacs PO8 al Centre Cívic al Pati dels Tilers. A les 7:30 de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Molina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del Patronat de Festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caseria de la Guineu 27 MHz. Organitza el grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9:30 de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro. La fórmula.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Escacs PO8 al Centre Cívic, al Pati dels Tilers. A les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Molina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del Patronat de Festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caseria de la Guineu 27 MHz. Organitza el grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9 i mitja de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Molt més que cançons que estimes. Antiga. Tota la música.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Escacs PO8 al Centre Cívic, al Pati dels Tilers. A les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Molina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del patronat de festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caseria de la Guineu 27 MHz. Organitza el grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9 i mitja de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a Vivetix

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Escacs PO8 al Centre Cívic, al Pati dels Tilers. A les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Molina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Vinyes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del Patronat de Festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caseria de la Guineu 27 MHz. Organitza el grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9 i mitja de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Benvinguts a la ràdio.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, campionat de partides ràpides Club de Sacs PO8 al Centre Cívic, al Pati dels Tilers. A les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Molina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del Patronat de Festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caseria de la Guineu 27 MHz. Organitza el grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9 i mitja de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes. Gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro, tota la música.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Escacs PO8 al Centre Cívic, al Pati dels Tilers. A les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Molina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del patronat de festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caseria de la Guinau 27 MHz. Organitza el grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9 i mitja de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes. Gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Portem més enllà dels èxits.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No us ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Creu a l'espai. Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Escacs PO8 al Centre Cívic, al Pati dels Tilers. A les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Molina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del Patronat de Festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caseria de la Guineu 27 MHz. Organitza el grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9 i mitja de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes. Gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Música.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'inspector en cap dels bombers David Borrell ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan aguantant el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que els queden encara hores crítiques fins que no amaini la marinada, el vent que prové de mar. Escoltem a l'inspector en cap, en aquest cas dels agents rurals, Antoni Mur, que explica com estan treballant per controlar els accessos a aquest parc del massís de les Gavarres.
2: Intentem també reduir al màxim l'activitat humana per reduir al màxim també la possibilitat de tenir altres focus d'incendis i després per no tenir que desviar efectius precisament d'aquest incendi, que tenim molts efectius de bombers aquí concentrats, doncs per atendre altres incidències properes a aquest incendi. Per tant, la crida, i aquí la torno a aprofitar aquesta oportunitat per dir que mentre estiguem en aquesta situació hem de mirar de respectar els tancaments.
1: Paral·lelament, els bombers han avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret, han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. Tampoc han dit, tampoc han descartat nous confinaments, tot i que consideren que no és necessari, i que recorda que el parc està tancat i, com escoltaven, que demanen reduir els desplaçaments i recorden el confinament establert a la zona. Una de les altres afectades ha sigut la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, precisament per evitar aquests desplaçaments d'avui i el concert dels Amics de les Arts, que demà havia de tancar el festival Ítaca, també a Calella, que han quedat suspesos per aquesta evolució de l'incendi del massís de les Gavarres. Hi ha successos d'un home mort aquest dissabte al migdia arran d'un accident de trànsit a la C12 a Menàrguens, a la Noguera. I en plana cultural, dissabte avui comença la 11a edició del cicle Música als Patis a Olesa de Montserrat. Ens ho expliquen des d'Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
3: La iniciativa cultural l'impulsa l'Associació de Veïns i Veïnes del nucli antic d'Olesa de Montserrat, amb l'objectiu d'oferir una proposta cultural els dissabtes del mes de juliol. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat veïnal, Griselda Sanauja.
4: La veritat és que molt contents. Cada any ens agrada molt aquesta activitat que fem al juliol. Cada any l'agafem amb molta il·lusió per veure qui serà, la gent que vindrà, la gent ens pregunta pel carrer qui vindrà aquest any, no? Hi ha sempre aquesta expectativa i, per tant, molt, molt, molt contents de poder donar continuïtat a aquesta 11a edició de Música als Patis.
3: Tots els concerts se celebren a les 10 de la nit al pati del Centre Cultural de Cal Puiganer d'Olesa de Montserrat.
1: I a Canet de Mar també s'omple de música en català amb la 12a edició del Canet Rock, que el podreu seguir per la plataforma La Xarxa Més. I en esports, centenars d'aficionats s'han aplegat als voltants de l'Estadi Olímpic per seguir el Tour de França que travessa Barcelona en un contrarrellotge per equips. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Escacs PO8 al Centre Cívic, al Pati dels Tilers. A les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Molina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Arrabaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del Patronat de Festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caseria de la Guineu 27 MHz. Organitza el grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9 i mitja de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Molt més que cançons que estimes. Tota la música.

0: pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dissabte 4 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, campionat de partides ràpides Club d'Escacs PO8 al Centre Cívic al Pati dels Tilers. A les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits. Ofrena presidida per Tomàs Molina, físic, meteoròleg i divulgador. Portarà la bandera de la ciutat una representació de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Ravaleta pel seu 50è aniversari. I seran portadors de la bandera del Patronat de Festes Enric Lluís i Carles Blanc, personal de l'Ajuntament de Roquetes i pilars fonamentals en l'organització de les festes majors durant molts anys. A les 9 de la nit, caseria de la Guineu 27 MHz. Organitza el grup 27 Montcaro Ràdio, la concentració al pàrquing del camp de futbol de Roquetes. A les 9 i mitja de la nit, 40è torneig futbol sala Ciutat de Roquetes, gran final i lliurament de premis al pavelló municipal. I a les 11 de la nit, balla a la terrassa d'estiu amb les orquestes Montgrins i Saturno. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Molt més que cançons que estimes.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, Remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. El lúdic, l'inconfundible DJ Tites. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Store by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so Remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Prepara't per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball.

0: ganes de més?
1: Ok, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Estic seguríssim que ja tens recordes d'aquest tema que presentàvem fa unes setmanes. Impressionant! Italo Brothers, Rocco, Friend Sisters!

90 2000 90 2000 90 2000 90 2000. Aquí sempre anem saltant, bim bam bim bam bim bam. I que bonic és això, que totes les èpoques són boníssimes i tenen els seus temes boníssims. Com aquest.

en fa unes setmanes en exclusiva al nostre programa Rave Storm, i ara el tornem a posar perquè això ho sentiràs dies, perquè això és un remix superguapo del Better Off Alone de tota la vida.

moltíssimes, moltíssimes gràcies a Abel Almena, un DJ top nacional, per haver acceptat la nostra entrevista, el nostre programa. Sempre donem les gràcies, però en aquests casos, en especial atenció. Ja li fiquem el seu tema que ho ha petat més, el més famós que té. Això

I quins bons temes i quins records se van traure a principis del 2000 quan va agarrar a mi l'èpoqueta bona. L'èpoqueta bona del vinilo i anar punxant. Que bo, que bo. Fantasy Presents, DJ Àlex Cervera, Lucy. Don't let me know.

Ja el vam presentar fa unes setmanes atrás i ja vos vaig dir que a mi m'encantava, que tenia una força impressionant. Especial D, come with me.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.